més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Pues ara anem per que surt. I això és tu nombre, és una puerta por cerrar. A més, apleguem a les 8, antes a ratos la fuga. I where do you go, and Jack Jones. Vinga, tinguem la primera hora complida. Hasta les 9 t'acompanyem, així en Blue Radio, despertant al personal. Arribem a les 8.

obrim ja el temps de l'actualitat musical, conegut com a el 100% Radio Fórmula. Obrim edició de dilluns o 15 de juny de 2023.

Artista, te passes avui mateix per Xàtiva, per la carretera de Simat 14. Pues visites en la seva web gsport.es. A més, obrim la premsa, primera pàgina, efemèrides, i avui es conten que felicitem el cumple a Hassan Emilio Cabande Laija. Bueno, pues per este nom ni idea, és impossible situar-lo. Però sí per el seu nom artístic, ell és Peso Pluma. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1999, a Zapopan, Jalisco. Ell és cantant, compositor i productor mexicà. S'ha especialitzat en els gèneres dels corridos tumbados, el reggaeton i el trap latino. La seva fama internacional començava en 2022, després de col·laborar amb cantants com, per exemple, Natanael Cano. El seu estil musical se caracteritza per un toc acústic amb influències de la música urbana, com és el trap, barrejat amb sons de la seva terra, els corridos. El seu àlbum d'estudi, i què, va ser llançat en 2020 i el segon que va publicar en 2021, Efectos Secundarios. Entre els seus èxits, bueno, pues La Bebé, Culona, Por las Noches o Ella Baila Sola. I nosaltres sobretot el vam conèixer per una col·laboració amb Bizarrap. Així va plegar Peso Pluma al nostre país, en la sessió número 55 amb Bizarrap. Bueno, pues la tenim per ací preparada i en seguida l'anem a recordar. Així comença avui, 100% Radio Fórmula.

de la posició número 21. N'hi ha més novetats i te les conte. Per exemple, en el 36 també s'han colat Buhos i Leire Martínez. No n'hi ha pla B. En el 43 el tema Dràcula de Tame Impala. I una novetat més. Esta és la que ha entrat amb més força a la llista. La que se queda amb el títol de disc actiu de la setmana. I es titula Bailando.

En el top 10 tenim a estos. En el 10, Quevedo i Nueva Línia, Al Golpito. En el 9, Ed Sheeran amb Cyril, Càmera en el remix. En el 8, Fangoria, Me Voy. En el 7, Pablo López, Esdrújula. En el 6, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En el 5, La Fúmiga, Gent de la Mediterrània. En el 4, Manuel Turizo, Te Hacen Falta Dos. En el 3, era número 1 y ha caigut al 3, el tema Stay de Leoni y Calum Scott. En el 2, Shakira y Burna Boy, amb la cançó del Mundial, el Dai Dai. Y en el número 1, convertirse en el més important de tots, ahí están Quevedo y Elvis Crespo. Ahí está el tema La Graciosa. El número 1, te'l posem en es matins a les 10 i a les 12. Sempre ve amb el patrocini de Òptica Central. Els que tenim a Canals, Xàtiva i en la web optica-central.com. Es quedem ja amb una de les novetats. Es quedem amb Buos, que han aconseguit una fantàstica col·laboració amb Leire Martínez. No n'hi ha pla B.

0: tràgica notícia al món de la música, i és que el cantant estadounidense Oliver Tree, conegut per èxits com Estelle, Miss You o altres com Lies and Go On, ha faltat als 32 anys en un accident d'helicòpter. Ha passat a Rio de Janeiro, a Brasil. Segons les primeres informacions, 12 helicòpters van col·lisionar en ple vol durant la matinada del diumenge, provocant la mort de les 6 persones que viatjaven en els 2 helicòpters. I entre les víctimes, bueno, pues també se trobava el creador de contingut per a YouTube, Gaspar Primo, conegut com a Gaspi. Tal vegada també havies vist algun vídeo d'ell, també era molt viral. Les autoritats brasileñes ara han obert una investigació per aclarir les causes d'este accident i com estos helicòpters van poder xocar. Bueno, pues, avui, trista notícia per al món de la música. S'ha deixat Oliver Tree. But everyone gets weak.
1: Someone to rely on. Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos.
2: Piensa en Azul, Blue Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.
3: Radio Fórmula 100%.

La previsió de l'hora G. Amb ella completarem l'hora. Una informació que llegirem a través de la web horagenet.com. I avui diu així: encetem l'última setmana de la primavera. I ho fem pendents de l'oratge, perquè les tronades seran les protagonistes. Avui, demà. La previsió setmanal d'AEMET també fa referència a ruixats que afectaran bona part del centre peninsular i els seus voltants, amb temperatures que tornaran a quedar més altes al centre i al nord de la península. Avui, cap al migdia, ja veurem els primers núvols amb evolució vertical per l'interior de València. I fins i tot es pot escoltar algun tro. I caldrà veure com evolucionen, perquè per la vesprada sembla que anem a tindre un oratge mogudet. Les temperatures nocturnes no han patit canvis i les màximes tendiran a pujar. Demà dimarts afluixarà una miqueta la calor després d'una nit que serà més càlida. I després d'un matí assolellat, tot indica que de vesprada tornarem a mirar de reull al nord i cap a l'interior per fer seguiment de les tronades que se formaran a les muntanyes. Horatge ja més estable a partir de dimecres, amb temperatures un poc més baixes i pendents del llevant que tornarà a deixar-se sentir moderat al sud. Visitem també l'últim model d'AEMET a veure què ens conten sobre els valors de les temperatures. La màxima prevista per avui a Xàtiva, 35 graus. Calor, eh? Demà seran 34. Les mínimes, bueno, pues avui s'ha quedat en els 18 i demà en seran 19. I pel que fa a la probabilitat de tronades, bueno, pues segons l'últim model d'AEMET, diu que a nosaltres no ens afectaran. Però ja sabeu que lo de les tronades és un món molt difícil de preveir, eh? I que caldrà estar atents a veure on se formen i per

el passat divendres que està disponible la cançó que t'acabem de posar, Patito Am. És la primera col·laboració oficial entre estes dos, Ana Mena i Lola Índigo, les dos artistes femenines més importants del pop espanyol actual. Amb permís, clar està, de Aitana també. Lo curiós és que els fans ja portaven molts anys demanant aquesta col·laboració. I sempre que apareixien juntes en alguna gala, en algun event, però pues ja començaven tots a dir que sí, estaven juntes perquè estaven treballant en una nova cançó. Però pues per fi ha plegat, eh? Ja està disponible esta barreja de merengue, pop, amb ritmes tropicals i sons urbans. Una fórmula molt estiuenca que trata d'un mis temps i que, bueno, pues està convertint-se des de fa uns dies en trending topic al nostre país. Bueno, pues com a curiositat dir-vos que les dos les can... Ui, que esta cançó està composada per les dos artistes junta Jorge Cruz. També n'hi ha algo molt simbòlic en esta cançó, i és que els andalusos diuen que això és una unió de dives de la seua terra, perquè recordem que Ana Mena és malagueña i Lola Índigo

0: Atenció, Alberic i comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de l'Abaecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edu Al Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar i informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No t'ho pots perdre. Va, que així és dia.
1: És fin de setmana. Comienza el festival.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades. I com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
3: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
5: Blue Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
6: Y para el resto del mundo, en www.bluradiofm.es.

7, 8, 60, 53, 30, per si t'apetís algun tema, vols enviar alguna salutació, contar-nos algo, compartir una info. 6, 7, 8, 60, 53, 30. Per a ser un missatge, demana Melendi, ens quedem amb ell.

selecció arranca avui la seva participació al Mundial de 2026, enfrontant-se esta vesprada a les 6 a Cabo Verde, en el primer partit del grup H. Sobre el paper, Espanya partís com a favorita, ja que Cabo Verde, bueno, pues, és un país molt, molt xicotet i és la primera vegada que debuten en un Mundial. Bueno, pues, sort també per a ells, però més per a nosaltres, aquí.

0: curiositat. Bueno, pues estic per ací buscant algo de info, però és que no sé conèix res. Si haveu vist partits ja de les seleccions, bueno, pues haureu vist que cada país porta un representant, un cantant molt important, i bueno, pues canta en directe el seu himne. Però què passarà amb Espanya esta vesprada? Recorde que nosaltres no tenim lletra, eh? Què anem a fer? A qui anem a portar? Suposem que algun instrumentalista, no? Bueno, pues ho descobrirem també, perquè és una sorpresa. No se sap res d'això.
1: Así fue

0: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
1: Speak Noise de Isabel Brasil, su imprescindible Nada que perder, en el remix Sam DJ Nano. Y ahora anem a quedarnos amb un tema que apenas té uns dies. Anem a quedarnos amb l'Erika i la seva nova proposta. No se enamore de...

admirador del passatge. Tots els dies cuiden per a nosaltres, ens fan el dinar. És de que no te compliques la vida, que no tenim temps per a cuinar mai, però sí que tenim que dinar bé, tenim que cuidar de la nostra alimentació. Al mirador del passatge es tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. I el seu telèfon per a que pugues fer comanda, 635...

L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

Eres el dismesos, ens hem fartat d'escoltar estos dos amb el tema Dardos, que ha sigut número 1 a nivell mundial. Bueno, pues ara ens ataquen novament. Hi estan Romeo Santos i Pri Royce. Ara es presenten el tema Ai, Sant Miguel. I este també s'inclou dins d'aquest àlbum que van publicar en el passat mes de novembre de manera conjunta. Better Late Than Never. Bueno, pues Romeo Santos i Pri Royce presentaven en este àlbum 13 cançons amb títols com Dardos, Este Ai Sant Miguel, Blancanieves, Mi Plan, La Última Bachata o Celeste. Bueno, pues 13 cançons que van presentar de manera conjunta, Algo en el que insistia molt Romeo Santos, que deia: aquí no hay protagonismo, no hay una canción donde él cante más que yo, ni yo cante más que él. Bueno, pues un disc fet al

vol emperar la nostra llista, que tenim etiquetat com a candidat a colar-se entre els importants. Veurem esta setmana si ho aconseguis, que la passada setmana també era candidat, però si el busquem en el llistat, de moment no apareix. Sort per a l'altra. 20 minuts sobre les 12 del migdia, i així es pilles, inaugurant la tercera hora d'este 100% peticions. En edició de

soltería, que té coses bones i coses no tan bones. És el que diuen Café Quijano. Ahí està, cumbia del soltero. La soltería, que és molt millor, crec jo. Bueno, pues ara que s'acosta l'estiu, veritat, més sol·licitada està. Posàveu està via WhatsApp al 678-60-53-30 i dedicada per a tots. Bueno, pues gràcies. I ara anem a dedicar una cançó de Joaquín Sabina, Pacto entre Caballeros, per als amics del bar La Piscina de Novetlè. Que es conten que este dissabte tenen tribut a Joaquín Sabina a partir de les 12 del migdia.

0: Μέρις, Crazy
1: y molt apetible, ¿eh?
0: Sí.
1: L'única cosa que li posem així i eixa a l'estiu és que les temperatures són més altes, ¿eh? Però si no fora per això, ens encantaria, li posaríem un 10 a esta estació. The summer is crazy. Sobretot perquè se celebren festes com esta que t'anunciem ja.
2: Atenció al Alberic i comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de l'Abaecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember, DJ The Cat versus Edual Capone, punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar i informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No t'ho pots perdre. Va, que sí, és dia!
3: Fin de semana. Comienza el festival.
4: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'Ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
5: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
6: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
7: Blue Radio Chella, para la ribera, costera y la canal.
8: Y para el resto del mundo, en www.

nueva canción de la man de Álvaro de Luna. Bueno, pues la nuestra canción, si la que han compartido y ahora matéis así en la sintonía de Blue a través del 90.2 de la FM o en la web blueradiofm.es. Cada vegada més gent que ens escolta a través de la web, perquè és comodíssim. Tu obris en el teu mòbil www.blueradiofm.es i ale, escoltar-nos en qualsevol punt del món, sense cap tipus d'interferència.

0: del día, la que porten cada día accesorios, autobuses chambitos. Si esteu organitzant un viatge, una eixida, una excursió, podeu viatjar tots junts i de manera segura podeu contratar autobuses chambitos. Més info en la seva web, autobuseschambitos.com.
1: Novedad, novedad.
0: I per així, la novetat del dia. Anem a descobrir un poc més de l'últim treball de l'Erika. Este tema es titula ¿Quién me presta una guitarra?

sí que en estos últims minuts sonen per als tu, eh? Era Alan Walker avança amb el seu Me, Myself and the Night i ara The Killers, la banda que ens deixava per així, Human. Ens acostem a les 2, eh? 12 minutets que es queden. Bueno, pues esta i una altra cançó ja no dona per a més.

Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada. Aquesta vesprada tots animarà la Rocha, eh? A fer força. A continuació, Àlex Elfa se passa per ací amb una nova edició del Tendido Pop. Fins demà!

0: Escuchas Tendido Pop con Alex Elfa.
1: Atención al Beriqui Comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita

0: Blue Radio Chella. Vamos. Vamos sobrados de música.
1: Atención, aficionados al fútbol. Este mes de junio vive los partidos de España con el mejor ambiente en El Tinglado, en Plaza Mayor, Xàtiva.
2: Los días 15 y 21 de junio podrás disfrutar de la retransmisión de los partidos de nuestra selección, rodeado de buen ambiente, animación y mucho fútbol. Además, tendremos pintacaras para que vengas a apoyar a España con los colores de la roja.
1: Y atención a esta promoción especial. Cubo de 4 watts más una ración de bravas por solo 14,99 euros.
2: Y hay más. Si gana España, durante una hora tendrás un 50% de descuento en cerveza.
1: Fútbol, amigos, diversión y promociones especiales te esperan en El Tinglado. Este junio, vive cada gol como se merece.
2: El Tinglado, Plaza Mayor, Xàtiva.
1: Un plan redondo.
3: Atenció, Alberiqui Comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edual Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar e informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No te ho pots perdre. Va, que així és dia!
4: Fin de semana, comienza el festival.
5: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
6: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa. Atenció, veïnes i veïns.

0: Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xativa. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
1: Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa'm. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
2: Autobuses Chambitos te informa de que ya tienes a tu disposición los viernes y sábados tarde el servicio de bus al centro comercial, con paradas en Alameda Jaume I 64 y calle Maulets, esquina País Valencia, cada 30 minutos y de 4 a 9 de la noche, con retorno incluido a las mismas paradas. En Autobuses Chambitos también estamos especializados en servicios de bodas, trabajo, viajes organizados y excursiones de colegios. Más información en chambitos.com o llámenos al 696-930-919. 696-930-919. Nos encontrará en el polígono Garbí 6 en Josa de Ranes o calle López Trigo 29 en Ayora. Autobuses Chambitos, tu seguridad sobre ruedas.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

que mai amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue